0: a 50 años. El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha sido uno de los más críticos. Considera que la reforma es un fiasco porque no establece ninguna diferenciación real entre los clubes náuticos, que tienen una función social, y las entidades privadas con ánimo de lucro.
1: A l'hora de competir per gestionar l'espai públic portuari, un es dedica a fer activitat social, esportiva, cultural, i l'altre es dedica a, com ho pot fer, per guanyar concursos, home, és obvi com acabarà acabant això. Llavors, ara aquí tenim un regal, que és pa per avui i gana per demà, que és els que teníeu una concessió per 35 anys, tal vegada la podreu allargar 15 anys. Però, clar, el que no diuen és que a futur, el que acabarà passant, és que si no s'estableix una discriminació positiva a favor dels clubs nàutics, anem cap a un model de privatització.
0: El diputado del PP, Sebastián Mesquida, ha rechazado esa lectura y ha defendido que Baleares no puede seguir siendo la excepción en el conjunto del Estado. Sobre la polémica de las marinas, ha insistido en que su inclusión en la ley es imprescindible para que el marco jurídico sea coherente.
2: L'únic que es fa és harmonitzar la legislació balear amb la resta de legislacions autonòmiques i amb l'estatal. Volem ampliar terminis per facilitar que es puguin fer inversions, donar seguretat jurídica i ampliar els terminis d'amortització de les inversions previstes. Si el que preocupa és l'interès general, la solució, nosaltres pensem que no és excloure a les marines ni les societats mercantils, sinó exigir unes determinades condicions a l'hora de concedir les pròrrogues.
0: Les enmiendas planteadas por la oposición, que pedían desde limitar los usos comerciales en los puertos hasta prohibir la reventa de amarres, han quedado rechazadas con los votos de PP y Vox. Por cierto, que también en el Parlamento el Gobierno ha confirmado que el viernes aprobará la ampliación del programa Lloguer Segur, que en la actualidad cuenta con 82 viviendas. El objetivo es modificar los requisitos del plan para que puedan adherirse más propietarios y, por tanto, aumentar el número de viviendas disponibles para los residentes.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: El cavall de pura raça menorquina és elegància, força i identitat. Del 14 al 17 de maig, el recinte firal d'Es Mercadal acull la 28a Fira del Cavall Menorquí i el 35è Concurs Morfològic. Una cita per valorar una raça autòctona única i la feina dels seus criadors. Amb la col·laboració de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Govern de les Illes Balears.
5: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.

0: Des de dalt, però no te'n recordes aquell carretó que anava passant les diapositives? Pues això encara s'utilitza, però és veritat que tot ha canviat molt. Se va introduir tot el tema dels Chromebooks en el dia a dia de l'aula. Ara tornem una altra volta al llibre físic.
1: Menos mal.
0: Sí, la veritat és que ha canviat, però tot torna com a l'arrel.
1: ¿Sabes qué me hace especial ilusión, María, cuando he entrado aquí, aparte de ver todos estos instrumentos? Este mapa del mundo político que tenéis aquí, nada más entrar a la derecha, porque ahora todo el mundo está acostumbrado a buscar en la IA, en la inteligencia artificial, buscamos un país y nos sale donde está, nos dice la bandera, nos dice todo, pero ver esto me ha traído a recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia.
0: Bueno, es que totes aquestes coses encara s'utilitzen, lo mateix que la bola, tu te'n recordes de la bola del món? La bola del món encara s'utilitza per als departaments. Aquí l'educació ha canviat molt i és veritat que el tema de la IA mos està invadint, però n'hi ha coses molt tradicionals encara i se continuen utilitzant, sí que és veritat, sí.
1: Para los que aún no os conozcan, ¿qué hace tan especial este centro, aparte de que ya estemos de enhorabuena por cumplir 50 años? ¿Qué lo hace tan especial, que todo el mundo habla bien de él?
0: Jo puc dir que el Macabich és un centre acollidor. És un centre molt, molt gros perquè té molta oferta formativa i té com a dos jornades molt diferenciades, de matí i de tarda, cada una en les seues peculiaritats. Però jo sempre dic que, malgrat ser un centre tan gros, és un centre petit en la seua franja, és a dir, en horari de matí està com a molt controlat, són grups, bueno, tinguem quatre línies de l'ESO, que fa que sigui un centre pues, molt còmodo, i durant la tarda fem tota la formació professional. Per tant, són dos centres completament diferents en un mateix espai. I jo definiria el Macabich com acollidor. Te sents bé quan estàs aquí.
1: Claro, porque cambia mucho. Por el día tenéis lo que es un instituto normal y corriente, digamos, con cuatro líneas, como nos contabas, pero por la tarde os cambiáis de cara y hacéis formación profesional. No sé cómo es gestionar esto.
0: Bé, el centre naix com a referent de formació professional. Avui tinguem l'acte commemoratiu i els directors que han estat aquí ho contaran. I el centre va creixent i se va adaptant a la nova realitat. Incorporem estudis d'ESO i batxillerat. No fa tant, fa 20 anys. Aquest curs se complissin 20 anys que l'alumnat va poder cursar tots els estudis d'ESO i batxillerat en aquest centre, a banda dels 50 anys de formació professional. Som un equip directiu gros, està format per 7 persones i, per tant, la gestió pues, la tinguem una mica compartida. Hi ha cas d'estudis d'FP i hi ha cas d'estudis d'ESO i batxillerat que permet que, bueno, pues que l'equip directiu pugui donar atenció o pugui atendre totes les necessitats que sorgeixen durant tot el dia a dia.
1: Hemos venido aquí porque estáis de aniversario, 50 años, medio siglo de vida. ¿Qué tenéis organizado para hacer esta efeméride? Que, oye, 50 años no se cumplen todos los días, ¿eh?
0: Mira, van constituir una comissió organitzadora dels actes del 50 aniversari i aquesta comissió ha organitzat actes durant tot l'any. Van tenir, bueno, el primer acte va ser la gincana, la tradicional gincana del Macabich, va tindre una especial referència als 50 anys. Després van fer actes van organitzar una taula redona sobre la figura de l'Isidor Macabich. Aquest acte, avui fem l'acte de commemoració, que vindran les institucions i els directors, i el dissabte final de mes, el dia 30, fem un dinar trobada obert a tota la comunitat educativa, tant antics alumnes, antics docents, antigues famílies, com els actuals.
1: Seguís moltíssims.
0: En principi està obert a tothom i bueno, hi ha un dinar, una paella popular, i després vindrà el DJ Torres i los del Varadero a amenitzar-nos la jornada, i serà un acte lúdic adreçat a tota la comunitat educativa d'ara i antiga. Cal que esperem a tothom que vinga.
1: Y estas camisetas tan chulas que estoy viendo, azules claras y azules marinas, las lleva un montón de gente aquí ya por el centro, ¿no?
0: Claro, van a hacer un concurso del logo, que el va a hacer el alumnat, va a guanyar aquest logo y se van a hacer las camisetas conmemoratives. Si veus en aquella vitrina, tinguem la camiseta amb el logo del 25 aniversari, que ja se va fer una festa i ara en fer la del 50 aniversari.
1: Oye, esto lo tendríamos que sacar del instituto y imponerlo en algún sitio que se vea mucho mejor, porque esto es un auténtico museo lo que habéis puesto aquí.
0: Es veritat, però bueno, el centre està obert en horari de 8 del matí a 9 i mitja de la nit, està obert. Per tant, convidem a tothom a que vulga vindre a visitar l'exposició.
1: Yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque la verdad es que te quedas con la boca abierta, y los que vamos ya teniendo una edad que yo no quiero confesar, al final esto te trae recuerdos de cuando venía al colegio. Yo no fui al instituto porque en mi caso hicimos BUP y COU y lo hice de todo seguido, pero la verdad es que es precioso. María Vidal, directora del Instituto Isidor Macabich, enhorabuena, felicidades, 50 años de formación profesional aquí en este instituto. Gracias por abrirnos las puertas aquí en más de una Ibiza y Formentera. Gracias y brindamos por otros 50 más.
0: Moltes gràcies, jo ja no us veuré, però sí, brindem per 50 més.
1: ¿Cómo que no los veremos? Yo sí que los veré porque estamos en

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I a Mas de una Eivissa Formentera, bueno, anem a viatjar al fantàstic món de la música. Ja sabeu que nosaltres tenim un amor especial, un carinyo especial a lo que és tot l'elenc de grans veus que tenim aquí, de grans músics que tenim, i disfrutem aquí a la silla d'Eivissa. I anem a parlar d'un espectacle que tindrà lloc el pròxim 15 de maig, o sigui, aquest divendres mateix, que és la 7a ja trobada de veus joves d'Eivissa. I es diu Mare meua musical. Lourdes Roig, bon dia.
2: Molt bon dia. Gràcies, Agustí, per convidar-nos en el teu programa tan meravellós.
1: És un plaer, és un plaer. Miguel Sant Miguel, bon dia.
3: Hola, bon dia, Agustí.
1: I Diego Román, bon dia.
4: Ah, com va?
1: Escolta, quina colla de gent bona, eh? Carai, tu.
2: I sempre la música que acull gent bona.
1: I tant que sí. Bueno, Lourdes Roig és la coordinadora del projecte del que parlarem ara i directora del Cor de Veus Joves. Lourdes, explica'm-nos en què consisteix això de Mare meua musical.
2: Idò, Mare meua va ser una idea que va sorgir perquè aquesta és una trobada de veus joves, intentant cada any juntant els joves per apropar la música coral en els més joves. I sempre hem fet projectes en música, en cançons en general, però l'any passat se mos va ocorrir la idea de passar al format musical. I des d'aquest format musical, que inclou teatre, ball, cant, que és una cura, però és molt polit, és un procés molt polit, vàrem pensar, i si ho fem amb Eivissenc? Total, fem Mare meua, del musical Mamma Mia, i el director artístic, en Marc Pérez, que és un eivissenc que està estudiant a Madrid, que és en els curs. Així que van dir, fem un musical, fem Mare meua, i aquesta història, en comptes d'estar basada en una illa grega, està basada en l'illa d'Eivissa. I, bueno, espero que vos agradi molt, perquè ha estat tot un procés creatiu molt polit en tot gent eivissenca, i sobretot de la mà dels joves i de la mà dels professors dels instituts que hi participen.
1: Segur que sí, Lourdes, i això mos garanteix també una cantera musical molt important. Miguel Sant Miguel, quin és, diguem, el grau de complicació? En quins problemes vos heu trobat a l'hora d'organitzar tot això? Que no és una empresa fàcil, m'imagino, no?
3: Sí, la veritat és complex perquè requereix pues, la participació pues, tant dels instituts com de músics, com de solistes, i tots a

0: a més de cantar, pues, els solistes tenen que actuar, no? Hi ha una pues, diversificació de funcions important i això pues, s'ha anat ensenyant durant tots aquests mesos i ara és el moment de posar-ho en escena.
1: Mm-hmm. Quanta gent calculeu que hi participa? Lourdes, Miguel, qui vulgueu?
2: Pues, la veritat que tenim un càlcul d'uns 200 joves d'instituts, aproximadament, més un grup de músics, que són 5 músics de Silles i Cert, que, bueno, toquen Miguel San Miguel Espiano, Laura Violí, Pere, hi ha dos Pedros, bateria i guitarra, i Fernando, músic, i després hi ha tot el meu cor de dos joves, que també estan parlant d'una vintena. Jo crec que seran com a 230 persones més els protagonistes del cor Ciutat d'Eivissa, que també hi participen, doncs ens juntarem unes 250 eivissencs i eivissenques fent aquest projecte.
3: Que... la organització que ajuda, no?, la gent del cor d'Eivissa.
2: Sí, el cor d'Eivissa, gràcies, Diego, que sempre se m'olvida algú per nombrar. Ens venen com a voluntaris i en aquest projecte, que ells també canten, hi ha gent del cor Ciutat d'Eivissa que canta el protagonista, i voluntariat, que ens ajuda a l'organització de tot, i estic superagraïda a tots. Gràcies, Diego.
1: Ha sigut, dèiem en principi, que era la setena trobada de veus joves, que es farà aquest divendres, dia 15 de maig, però no hem dit a on serà. Lourdes, a on serà?
2: Serà per primera vegada en el Parc Reina Sofia. Resulta que sempre ho han fet a altres llocs, però més petits, si no hi cabien gent, en els claustres, a Mosà d'Esbordall han passat, i des de l'organització varen dir... ens agradaria un lloc més gros, pot ser, però clar, l'Ajuntament va dir, per suposadíssim, han posat més recursos perquè no és el mateix organitzar un lloc o un altre, i varen dir de fer un espai Reina Sofia perquè pugui venir tota la gent que vulga i pugui de forma gratuïta, i l'Ajuntament d'Eivissa, a través de Cultura, ens ha donat tot el suport econòmic per poder fer-ho això, si no seria impossible.
1: Clar, és el que estava pensant quan me comentaves el tema de tanta gent damunt d'un escenari, pujant i baixant i tot això, que no es pot fer a qualsevol lloc, té que ser un lloc que tingui unes característiques específiques, no?
2: Sí, perquè hi ha llocs que acústicament és més fàcil, com els claustres de l'Ajuntament, però es parla en associar ja no només són grades per col·locar tota la gent, sinó també llum, sonorització... Hi ha un espectacle que és paraules majors, no?, com es sol dir, i és tot un repte per tots, per als estudiants, per nosaltres mateixos, però crec que serà un projecte molt polit per a Eivissa.
1: Clar que sí.
3: A més, quan és la primera volta que ho fem de nit, per aprofitar dins el format de musical, pues, les llums, també una... tipus de passarel·la, no?, que imitarà un atac en els barcos, no sé si te'n recordes de sa pel·lícula Mamma Mia.
1: Sí.
3: Que, crec que això ha anat un pas més endavant, però prou gran.
1: Carai. Escolta, aquest megaprojecte, Diego, com s'ha rebut a l'escola?
3: Bé, molt bé, perquè ja t'he dit que és la setena edició que fem. Ja lo del musical se va anar

0: donar d'una manera quasi natural, perquè l'any passat ja varen fer Gris, fa dos anys varen fer un homenatge amb les cançons de Queens, de Queen, i clar, les famílies quan arriben allà, que és, jo sempre els dic que és una oportunitat única de cantar en un gran cor i acompanyats de músics professionals. Clar, això molts joves no ho tornaran a viure pràcticament en la seva vida. Així que almenys una vegada crec que estem molt orgullosos de que això ho puguin tastar, no?, una mica.
1: I tant,
0: i que la resposta és molt bona. De fet, del nostre institut, enguany aniran més de 100 alumnes. Tots som de primer de l'ESO, en aquest cas, i bé, estan molt, treballen molt bé, ens donen tot el material, Miquel fa els arranjaments amb piano i ens envien els midis i tot per assajar a classe, i la veritat que ho tenim molt bé perquè tenim un material molt guapo per engrescar els alumnes i per treballar tot l'any, i bueno, i al final les famílies i ells mateixos és algo que jo dic, sempre recordareu. No se'n recordareu de mi ni de la signatura de música, però d'això sempre vos en recordareu si veniu.
1: Segur que sí. Miguel, no sé si ja podràs fitxar algunes veus ja d'aquestos jovenelos pel cor Ciutat d'Eivissa.
2: Bueno, la veritat és que ja fa anys que això està succeint, no? De fet, hi ha alguns que es varen engrescar amb aquesta producció, aquestes activitats, i varen continuar cantant en el cor juvenil de Lourdes, i avui en dia, pues, alguns d'ells estan cantant en el cor Ciutat d'Eivissa també. Sí, sí, sí.
1: Clar que sí. Jo sempre dic que és una meravella, i tothom tindria que passar alguna vegada a la seva vida per un cor, perquè és una de les coses més fantàstiques i meravelloses que li poden passar a un ser humà. Pues Lourdes, Miguel, Diego, no sé si voleu dir alguna cosa més.
3: Res, que estàu tots convidats a venir i a disfrutar de l'espectacle, que intentarem fer-ho el millor possible, perquè ho hem preparat amb molt de cor.
1: Sí, perquè a més no hem dit que és entrada lliure, eh? O sigui que hasta que es complete tot això, que jo suposo que estarà abarrotat de gent, i allí mos veurem, eh? Que ho sapigueu.
3: Pues allí t'espero, perquè tu també vas ser membre de la Ciutat d'Eivissa, i ahí lo dejo. Gràcies per cantar-nos.
1: Això ho porto al coret, que ho sàpigues, eh? Miguel Sant Miguel, Lourdes Roig, Diego Román, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest megaprojecte i fins al divendres.
4: Moltes gràcies.
5: Cuando cae el sol en Ibiza, hay lugares que se vuelven inolvidables, como Dietro al Sole, en la terraza Aura del Hotel Vibra Jam Sunset en San Antonio. Tú, tu pareja, al atardecer, el ambiente, amigos y una cocina italiana con alma y vicenca que seduce e invita a quedarse. Un plan romántico, divertido, irresistible. Cada día de 7 de la tarde a 11 de la noche. Reservas en dietroalsole.com.

0: la negociació del conveni autonòmic per homologar les condicions de les treballadores del sector de totes les illes, i aquesta és la segona vegada que ens planten demostrant un bloqueig intencionat i donar l'esquena a lo que eren les necessitats actuals de tots els treballadors del sector.
1: La pròxima cita és este 25 de mayo en la conselleria, i els sindicats esperen que en esa reunió se desbloquee la situació, però advierten de que si l'actitud no canvia, el conflicte seguirà escalant.

0: se celebró el Día Internacional de la Enfermería, que el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Baleares celebrará este viernes. Por eso, hoy en Illes Balears en la Onda, saludamos a María José Sastre, su presidenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José.
1: Hola, buenas tardes, com va?
0: Sabem que, bé, lo primer de tot és felicitar, no?, en aquesta infermers i infermeres, sobretot, perquè avui més que mai també pues, mereix la pena parlar de sa feina dels professionals sanitaris, sobretot en sa situació que estem vivint, no?, sanitària global.

0: No sé com valoreu també des del col·legi la gestió que s'ha fet d'aquesta situació sanitària de Santavirus que estem vivint, també perquè hi ha hagut queixos, no?, de la gestió per part del govern canari, però també posant en valor la feina de tots aquests professionals sanitaris que estan a primera línia de tots aquests efectius.
1: Sí, jo en primer lloc donar felicitar a totes les infermeres i infermers i fer un reconeixement per tota la feina que fan a tots els àmbits de gestió, de docència, de recerca, a l'àmbit de la cura i a tots els professionals de totes les illes. I en aquest cas concret jo crec que s'ha fet una bona gestió d'un problema sanitari que, important, no? Però sí que és veritat que escoltant els epidemiòlegs la gestió ha estat correcta i jo crec que ara mateix és un moment de ser prudents, de fer cas de les autoritats sanitàries i de les recomanacions que ens facin.
0: Precisament també anava a demanar-li, no?, si aquí a Balears insisteixen en un missatge de calma, no?, des del govern, des de la Conselleria de Salut, però no sé si el sistema sanitari, vosaltres que esteu de dins dia a dia, pot estar preparat, no?, per qualque cas d'antivirus.
1: Bé, jo crec que hem après molt, no?, de la pandèmia. Ja tenim un aprenentatge, no és igual, no té res a veure, però sí que és veritat que crec que el sistema sanitari ha demostrat ara mateix, amb aquesta gestió que ha fet, que estem preparats. Aquí ahir sí que va haver una reunió a Salut Pública i a les persones que són responsables del control d'infeccions, i jo crec que ara mateix és un moment de transmetre una mica de calma i tranquil·litat i prudència i el que comentava abans, de seguir les recomanacions i res més.
0: Aquest és el missatge també que intenten, no?, traslladar des de la conselleria.

0: de liderar equips professionals, de cohesionar, de tirar endavant projectes i que no ha de dependre exclusivament d'una titulació d'origen, no? Llavors nosaltres presentàvem recurs juntament amb la conselleria per defensar el lideratge de les infermeres i que sobretot hem d'anar a models col·laboratius, interdisciplinars, que donin resposta pues, a nou models sanitaris. El món sanitari ha canviat molt des de l'any 2006 que es va publicar aquest decret i s'ha d'adaptar la normativa a les necessitats actuals del sistema.
1: També és vera que és un sector no feminitzat, podríem dir. No sé si és una professió que segueix sent majoria dones. No sé per què sol passar això, no?
0: Bé, la nostra és una professió feminitzada de sempre. El 86% som dones i això no se modifica. No revisant les estadístiques cada any i cada any surten les mateixes dades, però és que ara el món sanitari s'està feminitzant en general. De cada vegada totes les professions sanitàries s'estan feminitzant i no sabem molt bé la causa, però la nostra ha estat de sempre.
1: A lo millor perquè som les que cuidam, no? Potser seguim sent les que cuidam de
0: sí,
1: altres.
0: Sí, segurament. Sí, segurament perquè la nostra professió pues, ve d'això, de la cura, de fa molts anys que eren les dones que cuidaven, no? I eren les dones que cuidaven dels familiars, dels pacients i, no? I d'altres dones, hi havia les comares antigament que cuidaven de les dones i jo crec que bueno, pues això sí que s'ha professionalitzat, hem evolucionat molt, ara són una disciplina científica però sí que venim d'aquest àmbit de la cura.
1: I també, no sé, anava a demanar-li, no?, que és el més difícil d'estar a primera línia. També parlava d'aquesta prevenció, d'aquesta gestió, la investigació, també molt important. Què seria el més complicat? Perquè sabem, a més, aquí a Illes Balears Ser la Onda, l'any passat parlàvem d'aquest, per exemple, el programa de la prevenció per la conducta suïcida, molt important, i entenc que tota aquesta recerca, no?, i aquesta feina també té moments difícils.
0: Sí, no és difícil. Fer recerca és complicat i a la nostra professió molt més perquè necessitem temps, no? I no sempre és fàcil. La gent que fa recerca dins el món sanitari la fa en el seu temps lliure i també necessitem pues, això, que ens donin recursos, ens donin temps per poder investigar perquè la investigació al final redunda en millors cures i en millor qualitat en l'atenció. Però sí que tenim sostres de vidre que encara hem de rompre amb aquests temes de gestió i en altres àmbits.
1: Idò, María José Sastre, presidenta del Col·legi d'Oficial d'Infermeres i Infermers d'aquí, de les Illes Balears, ens quedem amb aquest missatge, no?, un poc d'esperança, de rompre aquests techos de cristal, podríem dir, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en els micròfons d'Onda Cero. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero, tu ràdio.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver.
4: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
2: Onda Cero Illes Balears.
1: Sí, 41 minutos de la tarde. Vamos a saludar ahora sí a nuestro compañero Álvaro Cobarro. Álvaro, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
1: Pues sabemos que nos vienes a contar todos esos planes de la agenda cultural de esta semana, pero antes, permíteme, porque a nuestros oyentes también vamos a contarle una historia que nos llega desde Granada, en este caso. Elenita es una niña de 9 años que hasta los 5 tuvo un desarrollo completamente normal, hasta que su entorno empezó a notar que algo no iba como debía. Tras un largo proceso de pruebas, llegó el diagnóstico, una mutación genética del neurodesarrollo, una enfermedad neurodegenerativa, y hoy Elenita ya no puede caminar sola y habla muy despacito, pero su fuerza y sus ganas siguen intactas. Álvaro, ¿qué más podemos contar de esta historia?
5: Es que desde entonces su familia no ha dejado de luchar. Han impulsado investigaciones en la Universidad de Murcia y en el Centro Genio de Granada, y ahora trabajan para traer a España un ensayo clínico de terapia génica que ya se ha aplicado en Estados Unidos. Para conseguirlo necesitan recaudar los últimos 25.000 euros.
1: Pues nos lo apuntamos también y vamos a animar, ¿no?, a nuestros oyentes a ayudar con esa causa solidaria por la sonrisa de Elenita.es, que es muy importante, esta niña de Granada a la que podemos ayudar con solo un clic. Y volvemos aquí a Baleares.